0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada